0: nosaltres, que no era una cosa que ens hagués passat a nosaltres, sinó que continuava passant i que podia tornar a passar una cosa com la que li havia passat a la Kira, hem d'arribar fins al final, hem de saber què li va passar a la meva filla.
1: Que hubo un cierto grado de negligencia por parte de la escuela, en el sentido de que nos decían a nosotros que Kira iba bien. Claro, en cuanto a los estudios iba estupendo, pero se dejaba de comunicarnos que tenía miedo y no nos lo comunicaron así durante 3 años. Y la consecuencia final de tratar mal el acoso escolar, la peor consecuencia es el suicidio y la tocaba a mi familia.
2: I la veritat dels fets és que un cop es produeix el suïcidi i la família es va manifestant públicament, ells ràpidament situen la responsabilitat en l'escola i en la direcció.
3: És que se li ha de donar la visibilitat que ha de tenir, no? A veure, el mobbing està tipificat com un delicte autònom, específic, dintre del delicte contra la integritat moral. També el mobbing immobiliari. O sigui, que hi hagi un delicte específic jo crec que ajudaria molt.
1: Les mateixes situacions entre adults que acaben en juzgados, entre niños están permitidas y toleradas y aceptadas. Y yo voy a morir intentando cambiar eso hasta el final de mis días.
0: La teva filla continua sent el motor de la teva vida. I per mi és la forma més bonica de continuar en aquest món, no? Continuar per ella.
2: El temps ens ha acabat donant la raó. És veritat que encara tenim un judici pendent, no?, de celebrar-se, que haurà d'esclarir els fets encara amb més profunditat, no?
0: Potser la seva història ajudarà a que nens que ho estan passant mal amb l'assetjament escolar, amb la violència escolar, doncs trobin una forma de saber què fer per no continuar patint.
1: Para nosotros, nuestra hija falleció ayer. El tiempo no pasa, el tiempo se congela. Tu sensación de vivir, tu felicidad, eso es otra cosa. Eso puedes tener instantes durante el resto de tu vida, però no vas a ser feliç com ho eras hasta ahora.
0: 5 anys després de començar aquesta lluita, aquest sentiment de continuar protegint, continuar defensant a la nostra filla, que és el que ens dona força, continuant estimant-la d'aquesta manera.
4: Moment ara per la cultura.

0: I ens situem al CaixaForum Barcelona, que ha presentat aquest matí l'exposició Desenfocat, una altra visió de l'art. La mostra parteix de la sèrie de nenúfars de Monet, com el primer artista que va presentar el concepte de desenfocat en l'art, i a partir d'aquí reuneix 77 peces d'una seixantena de grans artistes contemporanis que han treballat amb aquest concepte. Montse Soto.
1: La poesia del desenfocament com a elecció estètica en l'art va suposar des del 1945 una nova manera de representar el món que a partir de Monet van seguir altres artistes com Giacometti, Mark Rothko, Eva Nielsen, Thomas Ruff, Alfredo Jarr, Bill Viola o Pipilotti Rist. La comissària de l'exposició Claire Bernardi, directora del Museu de l'Orangerie, on es va inaugurar per primer cop aquesta exposició, feta amb la col·laboració del Museu d'Orsay i CaixaForum, explica com aquest mitjà va ser idoni per plasmar la inestabilitat del nostre món.
2: Per presentar de manera més digerible les atrocitats que van tenir lloc durant la Segona Guerra Mundial. Empren el desenfocat per amagar aquesta realitat que és massa dolorosa, per anar desvenant-la a poc a poc.
3: De la découvrir peu a peu.
1: Si la tècnica va ser originada per un defecte ocular propi de Monet, no és quelcom que analitza l'exposició. El que sí està clar és que molts artistes van aplicar aquesta manera volguda en la seva pràctica artística. Alguns d'ells s'incorporen com a novetat en aquesta exposició a Barcelona. Per exemple, una de les obres és un oli de gran format inacabat de l'anglès William Turner, procedent de la Tate de Harbour of the Bress, que es pot veure juntament amb totes les peces a CaixaForum Barcelona. Ha desenfocat una altra visió de l'art fins al 27 de setembre.
0: Només uns segons i seran 3:15 de la tarda. És moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva i ho fem amb la Marga Lluc. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Esports. El Barça prepara la gran final de la Champions femenina, que disputarà dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió, equip amb el que s'enfrontarà per quarta vegada en una final, amb dues derrotes i la victòria de 2024 a Bilbao. L'equip s'ha entrenat aquest matí i podrem escoltar de seguida les reflexions d'alguna de les jugadores davant aquesta possibilitat de guanyar la que seria

0: la quarta Champions de la seva història. Mentretant, avui passa pel quiròfan Fermín, que es perd el Mundial a causa d'una fractura en un dit del peu. Per tant, males notícies per ell, com ja apuntàvem ahir. I el Girona ha exhaurit les entrades de Montilivi pel decisiu partit de dissabte cara i creu contra l'Elx per la permanència. Tot l'endemà de conèixer definitivament que Xavi Pascual abandonarà el Barça quan acabi la temporada, després de només 6 mesos entrenant l'equip blaugrana en la seva segona etapa al club. En parlem de tot i més. Comencem. I el que dèiem, algunes jugadores del Barça estan atenent ara mateix als mitjans de comunicació a la ciutat esportiva després de l'entrenament del matí per expressar les seves impressions davant aquesta setena final de Champions que l'equip de Pere Romeu jugarà dissabte a Oslo davant un vell conegut, l'Olímpic de Lió. Fa breus instants sembla ser que ha sortit la portera Catacoll, que ja ho està fent ara mateix davant els microfons dels periodistes, entre ells el del nostre company Josep Capel. Escoltem Cata.
1: Bueno, no te diré com podem ficar amb el León, perquè si no, revelaria, no? Entonces no puc dir. Però sí que aquestes setmanes per estudiar-lo, per saber d'habilitats seves, i a partir d'allà pues fer-li mal. Òbviament sabem de lo que és capaç el León, però sé de lo que és capaç el Barça i intentarem pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
2: Parell en català molt ràpid, per meva. No sé si el fet de perdre la final de l'any passat us ha fet tenir, com durant tota la temporada, aquest objectiu, no? Tenir-ho clavat, i ha estat un punt de motivació un equip tan guanyador com vosaltres el fet de la derrota la temporada passada contra l'Arsenal.
1: Sí, és veritat que l'any passat va fer mal, no? Perdre aquella final que, bueno, al final pues, a lo millor creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant amb el futbol i no la guanyes. I òbviament, com va acabar aquell partit, teníem clar que enguany volíem estar a una nova final i guanyar-la.
2: I sobretot de cara a l'afició, no fallen mai, i evidentment de cara a aquest viatge, com va passar a Bilbao, com va passar també a Lisboa i a tot arreu, hi ha hagut una bogeria, tothom amb viatges tancats, també és un tema també, no sé si us posem expressió de dir, no podem fallar, no? A la nostra gent.
1: També és, com dius, és algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap a el club, sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran, doncs, bueno, com dius, també és un partit emocional per aquesta gent.
3: Cata, t'ho vam preguntar ja tot. Si Cata Coll guanya la Champions, què farà?
1: Sortir a festa van dos dies. Clar, hem guanyat la Lliga i la Copa, no hem pogut celebrar.
3: Només dos.
1: Claro, sí, dos, perquè hi ha Lliga. Aún queda Liga, eh? Gràcies.
2: Bueno, Marga, doncs fins aquí les paraules de Cata Coll. És la primera de les quatre jugadores que està previst que passin per aquí, en el que es denomina el Media Day, previ a la final de la Champions del proper dissabte a Oslo, davant de l'Olímpic de Lió. En principi passaran per aquí també Vicky López, Claudia Pina i també Eva Pajor. També parlarà d'aquí una estoneta el tècnic Pere Romeu. Per cert, Marga, pendents ara mateix de l'estat físic de dues jugadores, de Caroline Graham Hansen. Recordem que va tenir una lesió al quàdriceps en el partit de tornada de les semifinals contra el Bayern de Múnich. Des de llavors no hi juga i l'hem vist exercitant-se al mateix ritme que la resta de les seves companyes. En principi no hauria de tenir cap problema en entrar a la convocatòria, una altra cosa és que juguen o d'inici. I l'altra, Irene Paredes, continua sense entrenar-se amb la resta de companyes per precaució, té molèsties físiques que li van impedir jugar la final de la Copa de la Reina. Per tant, insisteixo, atentes, hem d'estar a aquestes dues jugadores, tot i que en principi jo crec, Marga, que totes dues viatjaran i estaran dissabte en aquesta finalíssima.
0: Gràcies, Josep. Doncs esperem que puguin estar i en les millors condicions totes aquestes jugadores. Escoltarem al llarg de la setmana d'altres impressions de jugadores del Barça davant d'aquesta final importantíssima, com no, dissabte vinent a Oslo, enfront, com dèiem, l'Olímpic de Lió. I continuem amb Calau Blaugrana, perquè l'endemà de la renovació de Flick, el blaugrana Fermín, malauradament, haurà de passar avui aquesta tarda pel quiròfan i es perdrà el Mundial, com ja apuntàvem ahir en aquest mateix espai. Fran Robert, bona tarda.
4: Bona tarda. Fermín López va patir contra el Betis una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. S'estarà uns 3 mesos de baixa i, per tant, com deies, es perdrà el Mundial dels Estats Units, de Mèxic i del Canadà, que arrenca l'11 de juny. Els de Hansi Flick no tornen a la feina fins demà per preparar l'últim partit de la temporada de dissabte contra el València a Mestalla, i alguns jugadors estan aprofitant per esvergir-se, com per exemple el capità del Barcelona, Ronald Araujo, que nit va visitar la revuelta de la U de Televisió Espanyola i va entrar ràpidament en la dinàmica del programa. Sabia que David Broncano és de l'Atlètic de Madrid i va passar això.
5: En vuestro caso se ha ganado la Liga, pero luego, sin embargo, en Champions, en cuartos de final, un equipo español os dio un poquito lo vuestro, ¿eh? Os dio...
6: ¿De qué valió?
5: ¿Eh?
6: ¿De qué valió? Porque te quedaste sin nada.
4: El troleig va anar a més divertit quan el Blaugrana li va regalar una samarreta del Barça amb el nom de Pablo Motos i el número 1, i l'entrevista també va deixar moments per a la reflexió. Araujo va explicar sense embuts l'aturada d'un mes que va fer per cuidar la salut mental i va assegurar que va ser la millor decisió de la seva vida.
6: Yo sentía que no estaba bien, ya hacía casi un año y medio, y fui acumulando cosas, acumulando, era de hablar poco.
5: Hay que hablar, Ronald, hay que decir las cosas.
6: Hay que hablar. Y entonces levanté la mano y dije, algo me está pasando y sí, necesito ayuda de profesional. Me siento muy feliz de haber tomado esa decisión porque me cambió la vida. O sea, hoy me siento el Ronald que sé hacer, el padre, el hijo y también el jugador, porque ya me siento bien y
5: diste
6: feliz.
5: Diste el paso y salió bien, ¿eh?
6: Sí, sí.
5: Hay que hacerlo, ¿verdad?
6: Hay que hacerlo.
5: Me alegro, ¿eh?
6: Gracias.
4: Sobre el tercer enfrontament de la fase de grups del Mundial entre Espanya i l'Uruguai, el central Charrua va dir estar preparat per defensar Lamine Yamal. Tot apunta que el crac mataroní es perdrà els dos primers duels davant Cap Verd i l'Aràbia Saudita i estarà 100% recuperat del bíceps femoral de la cama esquerra per enfrontar-se als uruguaians.
0: Doncs un gust sentir Araujo amb aquestes reflexions i també amb aquesta part divertida, no?, que té l'entrevista de la Revuelta. Gràcies, Fran, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I tot això l'endemà que, com ja era un secret de veus, el tècnic Hansi Flick signés el seu nou contracte, la renovació del seu contracte amb el Barça fins l'any 2028. Us ho explicàvem aquí, encara no el sentíem, encara no havia parlat. Doncs bé, el que feia el tècnic és parlar en clau futur i que vol més títols.
7: Barça is more than a club, you know? It's a pleasure.
8: El Barça és més que un club. Per mi és un plaer continuar aquest viatge. Cada dia puc sentir la mateixa passió. El club, el cos tècnic, els jugadors, també l'afició, i això és increïble. Encara tinc molta més ambició. Vull guanyar més títols, així que la propera temporada també ho donarem tot per fer realitat el somni, i aquest és l'objectiu, guanyar més títols. Potser també la Champions. Estem treballant per això.
7: More titles, maybe also the Champions League. We are working for that.
0: Doncs Flick, protagonista en la jornada d'ahir. I si un equip català té un partit decisiu i dramàtic aquest cap de setmana és el Girona, que dissabte rebrà l'Elx i només li val la victòria per salvar la categoria. Recordeu que és la darrera jornada de Lliga. La ciutat es volcarà en l'equip i ja s'han exaurit les entrades de Montilivi. L'equip de Michel ja prepara el partit. Anem a Girona, Josep Guardiola.
9: Després de la derrota el passat diumenge al Metropolitano davant de l'Atlètic de Madrid i d'haver-se col·locat en places de descens, la plantilla del Girona va tenir ahir jornada de descans i avui ha tornat a la feina per començar a preparar el que, sens cap mena de dubte, és la setmana més dramàtica en els últims anys de l'entitat gironina. Michel Sánchez haurà d'estar pendent de l'estat físic de jugadors com Alejandro Francés, que va sortir lesionat del camp de l'Atlètic de Madrid, Estuani, que està en pinces des de fa moltes setmanes, i també Hugo Rincón i Lemar, que per diferents problemes físics tampoc no van jugar aquest últim partit de Lliga. I el tècnic també haurà de treballar de valent durant aquests 5 dies l'aspecte psicològic dels seus jugadors davant de la final que els espera dissabte contra l'Elx. Però Michel vol que aquesta, malgrat tot, sigui una setmana normal.
10: Setmana normal d'entrenament. Després de l'esforç que hem fet en aquests 6 dies, toca mirar bé el que necessita cada jugador per a aquest partit. Però faré el mateix que he fet en els últims partits, no, que he fet sempre. Mirar lo millor per el club, per l'afició, per l'equip, intentar estar acertat en l'alineació i preparar, analitzar bé el partit des de lo mental, com ho he fet tota la vida.
9: Per buscar aspectes positius de cara a dissabte, el Girona rebarà un Elx que a hores d'ara és el pitjor visitant de la Lliga. Els il·licitants només han sumat 7 dels 54 punts que han disputat lluny del seu estadi, amb un bagatge d'una sola victòria al camp d'un ja descendit Oviedo i empats també a domicili contra l'Atlètic de Madrid, Sevilla, Osasuna i València. L'empat a Montilivi li serviria a l'equip d'Eder Sarabia, però que sigui el pitjor visitant també pot donar ales a l'equip de Michel.
0: Doncs gràcies, esperem que li doni realment a les perles. Necessitarà per aquest partit vital, ha de guanyar sí o sí, si vol continuar la primera divisió la propera temporada. I encara en futbol, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que té l'aval de 187 milions d'euros per presentar-se a les eleccions del Real Madrid, però encara no ha decidit si ho farà o no ho farà.
11: Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
0: Doncs això és el que diu Riquelme, recordeu, president del grup Cox, de 37 anys, a qui es va referir Florentino Pérez a la surrealista roda de premsa del passat dimarts, i que, com qualsevol altra persona que es volgués presentar a les eleccions del Real Madrid, té fins al dia 23 de maig per presentar la seva candidatura. Això pel que fa al futbol. I entrem al poliesportiu parlant de bàsquet, perquè ahir ja apuntàvem el rumor sobre la marxa de Xavi Pascual del Barça, que es van confirmar unes hores després. El tècnic de Gavà deixarà el club quan finalitzi l'actual temporada. Dani Esclusa, bona tarda.
8: Bona tarda, Marga. Era un secret de domini públic ja en els últims dies, però ahir mateix ens ho va confirmar el mateix club. Tot es va acabar de precipitar durant una reunió que va tenir lloc al matí, en la que van estar presents Xavi Pascual, l'actual president Rafa Juste, i també Joan Laporta, que va intentar convèncer fins a l'últim instant el tècnic de Gavà. Això, però, no va ser possible. L'actual entrenador blaugrana va traslladar al club la seva intenció d'abonar la clàusula de rescissió propera als 400.000 euros per quedar lliure una vegada acabi aquesta temporada. Tot apunta, malgrat que això no ho tenim encara confirmat, que el nou destí de Xavi Pascual serà els Emirats Àrabs Units per fer-se càrrec del nou i ambiciós projecte del Dubai Basketball. Recordem, Marga, que Pascual va aterrar al Barça fa només 6 mesos després de la destitució de Joan Peñarroya per viure la seva segona etapa al capdavant del primer equip del Barça, d'on va sortir per primera vegada ara fa 10 anys. Un fitxatge il·lusionant que se suposava havia de liderar la reconstrucció de la secció de cara als propers anys, però una temporada complicada, moltes lesions, promeses incomplertes per part de la directiva i, evidentment, també la difícilment rebutjable oferta de Dubai han acabat abruptament amb el projecte. Si no hi ha novetat, Xavi Pascual dirigirà les dues jornades que queden de temporada regular i els play-off pel títol, on, evidentment, procurarà fer un bon paper per acomiadar-se de la millor manera possible del Palau Blaugrana. Una vegada finalitzada la temporada, el Barça haurà de buscar un nou entrenador. De moment sonen especialment dos noms, el de l'actual tècnic d'Unicaja, Ivon Navarro, amb el que ja van transcendir uns contactes en els darrers dies, i el del grec Vasilis Spanoulis, ara mateix sense equip, després de deixar el Mònaco a mitjans d'aquesta temporada.
0: Doncs, finalment, és una realitat. Xavi Pascual abandonarà el Barça. Esperem que vinguin temps millors per la secció blaugrana. Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I l'entrenador del franquícia Granollers d'handbol, Antoni Rama, ha incrementat el seu contracte fins al 30 de juny de 2029, segons que ha anunciat al club català. Recordem que va iniciar la seva tasca com a entrenador, primer jugant a les categories inferiors, després va arribar al primer equip com a segon tècnic, la campanya 2014-2015, i des de 2018 és entrenador al franquícia Granollers. L'escoltem.
12: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida. I per una altra banda, doncs, també la novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts, tant l'equip com el club, com nosaltres com a staff.
0: Parla de Robert Cuesta, fins ara entrenador de l'equip femení del Granollers i que durant 8 anys s'ha format part del cos tècnic de la categoria femenina, que ara serà el seu segon en substitució de l'exjugador Antonio García, que ja va anunciar que deixava el club. I encara abans d'acabar, dic que el Futbol Club Badalona Women ha anunciat avui la renovació també del tècnic, en aquest cas Marc Ballester, que és entrenador del primer equip i que ho serà durant com a mínim una temporada més, fins al juny de 2027. Encara tenim temps de dir que l'ex blaugrana Neymar és la gran sorpresa dels convocats per la selecció de Brasil. Recordeu que Ancelotti és el seleccionador pel Mundial d'aquest estiu. Després de més de 2 anys d'absència de la selecció brasilera, Neymar hi serà al costat de davanters com Rafinha del Barça, com Vinícius o com d'altres jugadors. Per tant, Neymar, que torna a un Mundial. I nosaltres marxem. Fins demà. Bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día tiene un nombre propio, José Luis Rodríguez Zapatero, y tenemos tres escenarios principales abiertos ahora mismo en la Audiencia Nacional. Gema Alfaro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: En la puerta del despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz, a pocos metros de la sede socialista, Laura Herrero, saludos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y en el Palacio de la Moncloa, Sandra Gallardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a empezar contigo, Gema, con los titulares de los argumentos del juez Calama para imputar a un expresidente por primera vez en la historia de la democracia. Sus sospechas no son leves. Considera que el rescate público de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia pudo ser utilizado para blanquear fondos y pide que se investigue si Rodríguez Zapatero actuó como líder de un entramado criminal y se lucró con ello a través de sociedades pantalla.
2: Sí, como líder de una estructura de tráfico de influencias, sitúa al juez Calama al expresidente Zapatero, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante la intermediación con administraciones públicas para conseguir el rescate de Plus Ultra. La compañía había abierto dos líneas de influencia, la del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la de Zapatero, pero esta es la que triunfó. También hubo mediación, dice el auto, con el gobierno de Venezuela para conseguir que la compañía volase allí. Zapatero, según el auto, tenía gente a la que dirigía, dos intermediarios directos con los clientes, entre ellos su amigo, el empresario Julio Martínez. También participaba por su secretaria personal, todo para maximizar, dice, la eficacia de las gestiones ante organismos públicos. Había contraprestaciones económicas canalizadas en el entorno de Martínez. Hay sociedades instrumentales y testaferros que ocultaron el origen y el destino de los fondos. Zapatero cobraba mediante contratos meramente instrumentales de análisis relevante en la empresa de Martínez, supuestamente por labores de consultoría y asesoría. Casi 500.000 euros él y casi 240.000 la empresa de sus hijas. La estructura no se limita solo a nuestro país. Asegura el instructor que Zapatero ordenó crear al menos una sociedad opaca para el fisco fuera de España. Esto significa que la mayor parte del dinero del rescate de Plus Ultra recibido por Julio Martínez habría ido a parar al entorno del expresidente. La investigación judicial, aunque nació a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, está todavía en los inicios, pero el juez habla ya de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
0: Gracias. La policía continúa con los registros tanto del despacho del expresidente como el de la empresa de comunicación de sus hijas, Laura.
3: Sí, más de 4 horas de registro aquí en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra justo enfrente de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Lo llevan a cabo agentes de la Policía Nacional, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicos, que son especialistas, entre otras, en abrir cajas fuertes. Los primeros llegaban antes de las 10 y una hora después salían 3 de ellos con maletines donde podrían haber documentos incautados. Pero aún quedan más agentes arriba y aquí abajo una nube de periodistas. Esperamos su salida. Mientras tanto, se producen otros registros en 3 empresas, una de ellas la agencia de las hijas de Zapatero, que están presentes allí junto a una abogada. El juez, sin embargo, no ha ordenado el registro del domicilio del expresidente del gobierno al considerar que no hay indicios para afirmar que pudiese tener pruebas en su casa.
0: Esos son los hechos, las reacciones. El gobierno y el PSOE respaldan al presidente. Los ministros acaban de valorar la situación en la rueda de prensa posterior al Consejo. Dicen que respetan la actuación de la justicia, pero que no se olvide la presunción de inocencia, Sandra.
4: Hola, buenas tardes. En el PSOE hablan abiertamente de una maniobra política, pero el gobierno opta deliberadamente por ser más prudente, evitan hablar de lawfare. En Moncloa creen en la inocencia del expresidente Zapatero, pide la portavoz Elma Saiz tranquilidad, confianza, prudencia y respeto a la justicia.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental.
4: No han leído todavía el auto en Moncloa. Piden tiempo para digerir una noticia que ha desbaratado la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que la ministra Saiz ha defendido la limpieza del rescate a Plus Ultra y el legado político de Zapatero, expresándole tanto afecto como inquina, dice, le tiene la derecha. Sánchez ha podido hablar con él. Sabemos que también ha enviado un mensaje a la cúpula socialista pidiéndoles a todos que defiendan el buen nombre de Zapatero.
0: Los socios se mueven entre la cautela de sumar la petición de que se respete la presunción presunción de inocencia de Junts o las acusaciones directamente de Laufer desde Esquerra o desde Bildu. El PP muerde para no soltar, pero no contesta a Vox sobre una posible moción de censura. Escuchamos a las portavoces parlamentarias, a Esther Muñoz y a Pepa Millán.
6: Primero dicen que es mentira, cuando acaba en un juzgado y empiezan las imputaciones, acusan a los jueces. Hoy lo estamos viendo otra vez, cómo están acusando a los jueces de Laufer, cómo están directamente diciendo que en este país se investiga prospectivamente a las personas solo por ser de una ideología. Es el ciclo del delito.
7: Yo creo que el mensaje les habrá llegado bastante bien al Partido Popular. No obstante, el Partido Popular pues sigue empeñado en pensar que existe un cierto PSOE bueno, que es posible llegar a determinados acuerdos con este gobierno, que demuestra todos los días que ha hecho de la corrupción su forma de hacer política.
0: Bueno, pues este es el resumen rápido de, sin duda, el tema del día que ampliaremos a partir de y media. Estamos a la espera de si el propio expresidente Zapatero se pronuncia en algún momento en una mañana que nos ha dejado también otras noticias de alcance. Rosa Perarno, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sandra. Empezando con otro nombre propio, Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, ha sido detenido esta mañana en Barcelona por la muerte de su padre a finales de 2024. El empresario se precipitó desde una altura de 150 metros durante una excursión a la montaña. Los Mossos llevaban meses investigándole. Hasta ahora Andic está declarando ante la jueza Barcelona, Sergi Bassolas.
9: Sí, una detención que la policía catalana ha efectuado esta mañana en el domicilio de Jonathan Andic. El primogénito investigado por un presunto delito de homicidio ha sido trasladado a los juzgados de Martorell. El hijo mayor del fundador de Mango llegaba esposado y custodiado por los Mossos cuando faltaban escasos minutos para la una del mediodía. Todo ello después de una investigación muy compleja que los Mossos han llevado bajo un estricto secreto de sumario sin que prácticamente se hayan filtrado detalles. Una investigación, sin embargo, que siempre ha tenido en el punto de mira a Jonathan Andic como presunto responsable de la muerte del empresario. Habrá que ver cuál es el desenlace de esta detención y de la declaración que hará ante la jueza de Martorell que instruye el caso. Pero sobre todo, habrá que ver si finalmente, cuando finalice la comparecencia, la instructora lo deja en libertad con alguna medida cautelar o bien lo envía a prisión preventiva.
8: Estamos ahora en Almería por el tiroteo que esta madrugada ha dejado 2 muertos y 4 heridos en el ejido. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años que presuntamente ha matado a sus padres y ha herido de gravedad a otras 4 personas, entre ellas a su hijo de 7 meses, Encarni Sánchez. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Sí, los fallecidos son la madre y el padrastro del autor de los disparos. Entre los heridos, todos de gravedad, hay 2 menores, uno de ellos, un bebé de 7 meses, hijo del detenido, al que alcanzaron varias balas cuando la madre trataba de huir del atacante. Lo contaba el alcalde de la localidad, Francisco Góngora.
11: Y ese bebé de 7 meses, hijo del presunto autor, tiene pues disparo de bala en la mandíbula y en el cráneo. Está en la UCI pediátrica.
10: Los otros heridos son vecinos de la zona, una mujer y su hija de 20 meses y un hombre de 60 años. La Guardia Civil vincula estos hechos con la violencia doméstica.
8: Del exterior, un día más pendientes del brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo. La OMS eleva hoy a 130 el número de muertes sospechosas por el virus y a más de 500.000 los casos. Y atentos también a la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China para reunirse con su homólogo apenas 4 días después del viaje de Donald Trump. A esta hora los mercados suben después de que el presidente estadounidense haya anunciado que ha cancelado un ataque contra Irán para dar más margen a la negociación. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
12: Buenas tardes, avances en general ligeros. El IBEX 35 suma menos que el resto, un 0,2%, y esto con el petróleo todavía por encima de los $110 por barril, pese a que retrocede ligeramente. Aún así se mantiene el verde en general en las bolsas europeas, mientras que Wall Street apunta a una apertura en negativo con el lastre de algunos gigantes tecnológicos.
8: Y una última parada en Asturias, porque un mes después se ha logrado capturar el campano, el primer salmón de la temporada que este año se ha hecho esperar y mucho. Oviedo, Luz de la Fuente, buenas tardes.
13: Buenas tardes, por fin hay campano, el primer salmón de la temporada, el más tardío de la historia, lo echaba esta mañana a tierra el pescador Iván Alonso Penayos en el puente viejo de Villanueva, en el río Sella. Ha habido que esperar un mes, que suman 23 jornadas de pesca. El ejemplar ha pesado 6 kilos y 200 gramos y mide 82 centímetros. Picó la cuarta lanzada y dio bastante guerra, más de 10 minutos luchando. Esta es la primera vez en la historia que se ha suspendido la subasta que se realizaba junto al puente romano de Cangas de Onís, cuyo ayuntamiento dará los 2.500 euros que aportaba a la Asociación de Pescadores El Esmerillón. Sin embargo, el protagonista de la lo venderá si encuentra alguien interesado.
0: Y en los deportes, día de atención a medios del FC Barcelona Femenino. Daniel Ampuero, buenas tardes.
14: Buenas tardes. El sábado juegan la final de la Liga de Campeonas en Oslo ante el Lyon francés. Las jugadoras que entrena Pera Romeu, que comparece a las 3 de la tarde, buscan el triplete esta temporada y su cuarta Champions en los últimos 6 años. Además, rueda de prensa del entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, porque el viernes juega las semifinales de la Final Four de la Euroliga en Atenas ante Valencia Basket, lo que nos va a asegurar un representante español en la final del domingo. Así que dos finales este fin de semana con sabor español y una final mañana con, también con representación española. Aston Villa-Friburgo, mañana final de la Europa League con el entrenador vasco Unai Emery al frente del banquillo inglés.
0: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los censos territoriales.
15: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
16: Bona tarda. Govern i Esquerra segellen el pacte pels pressupostos. En un acte simbòlic al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han signat formalment l'acord per als comptes d'aquest 2026. Així ho han expressat la consellera d'Economia, Alícia Romero, i Junqueras.
17: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
18: Que és intentar que Catalunya disposi de com més eines, més recursos i més competències, millor.
16: La construcció de la línia orbital ferroviària, el desplegament de l'Agència Tributària Catalana, la majoria del Consorci de la Zona Franca o la creació de l'oficina per impulsar el català als entorns digitals són alguns dels eixos d'aquest pacte que es convalidarà demà a Madrid en una comissió bilateral entre governs i que necessita d'un tercer actor per complir l'acord de tres, els comuns. Els socialistes confien en revalidar el pacte amb els morats i poder aprovar el que serien els primers pressupostos d'Illa a finals d'aquesta setmana. Aquesta hora ens interessem per la circulació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. És cert que en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però és ben cert també que encara parlem de molts problemes en aquest punt de l'autopista AP7, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Recordem-ho, accident d'ahir al vespre entre dos camions. Encara s'hi treballa, s'ha de tornar a asfaltar part de la via. Només hi ha un carril obert en sentit nord, i continuem parlant de retencions molt llargues. Són més de 15 quilòmetres d'aturades entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos. Per tant, aquests 15 quilòmetres de retencions que continuen, com us dèiem, a l'autopista AP7, perquè només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. A banda d'aquesta incidència, de moment, a la resta de la xarxa viària, encara situació tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
16: Gràcies. I la previsió del temps a EMET, Noelia García.
20: Avui a Catalunya pugen les temperatures i de forma notable a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 26 a Girona, 23 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. Atenció a la meitat nord, on es formaran núvols d'evolució. S'esperen ruixats i possibles tempestes al Pirineu. Podran ser localment forts a l'interior de Girona i al Prepirineu de Barcelona.
15: Edició migdia. Mireia Moreno.
16: Govern i Esquerra, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat avui l'acord pels pressupostos del 2026. El Palau de la Generalitat ha estat l'escenari d'un acte simbòlic en què socialistes i republicans han materialitzat l'entesa. L'acord per la construcció de la línia orbital ferroviària o el desplegament de l'Agència Tributària Catalana han estat alguns dels darrers acords que han desencallat el pacte. Pendents ara que es convalidi demà a Madrid en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i també de l'aval dels comuns que hores d'ara continuen l'aire. En fem un recull de tot plegat amb la Lorena Enns. Bona tarda, Lorena.
21: Què tal? Bona tarda. Sí, llum verd de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. El document pactat recull un total de 18 compromisos a canvi del sí dels republicans als comptes. Una entesa que, entre altres qüestions, gira al voltant del tren orbital, la societat d'inversions i la governança catalana del Consorci de la Zona Franca. Per la consellera d'Economia, Alícia Romero, el pacte reforça l'autogovern de Catalunya.
17: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans.
21: El document contempla també el compromís actualitzat d'alguns dels grans acords de la investidura de Salvador Illa, com la participació de Catalunya en la governança de l'aeroport del Prat, el reforç de l'Agència Tributària Catalana, el finançament i la recaptació de l'IRPF, una carpeta que pels republicans es presenta com una segona oportunitat. Oriol Junqueras.
18: I que aquesta nova oportunitat, com sempre hem dit, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament.
21: També s'inclou un paquet de mesures amb 50 milions per impulsar el català als entorns digitals i la competència efectiva per la gestió i ordenació del litoral. Tot un seguit d'acords que demà s'hauran de ratificar a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que tindrà lloc a Madrid.
16: Doncs l'executiu del PSC queda pendent ara de revalidar el seu acord amb els comuns. Els morats continuen condicionant el seu suport al reforç en polítiques d'habitatge i a més propostes per la comunitat educativa. Helena García.
1: Sí, i ha de superar encara el preu dels comuns que insten el govern a no validar els pressupostos sense ells.
2: És que no aprove el Consell Executiu un pressupost sense que nosaltres hàgim signat l'ampliació de l'acord. Crec que seria un error.
1: El viatge en plaça Illa de desenrocar-se fa valdre el pes imprescindible dels comuns en l'aritmètica del president. Li exigeix ambició en habitatge i alerta que és la clau dels pressupostos.
2: Nosaltres no ens posem calendaris, no ens posem terminis, sense pausa, però també els dic sense pressa. Seurem tantes vegades com siga necessària.
1: Abans de nova cita avui amb Economia, així com els comuns compassen els comptes amb els reclams de la majoria educativa. El BIAC exigeix al govern que no s'aixequi de la taula sense un acord i ofereix reformular propostes per donar-li marge amb els docents.
2: Estem disposades a variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte.
1: Emplaçats a rubricar un acord en menys de 48 hores.
16: Doncs Junts per Catalunya veu subordinació a l'Estat i al PSOE en l'acord entre Illa i Junqueras per als pressupostos. Sentim el portaveu Salvador Vergés.
22: És evident que aquest acord consolida dos anys de mala gestió d'aquest govern i de subordinació a l'Estat i sobretot també, doncs, òbviament, al PSOE.
16: Els Mossos han detingut el fill d'Isaac Andic. L'acusen de la mort del seu pare, fundador de Mango, l'any 2024 a Montserrat. Més detalls, Sergi Bassoles.
9: Una detenció que la policia catalana ha efectuat aquest matí al domicili de Jonathan Andic. Primogènit, investigat per un presumpte delicte d'homicidi, ha estat traslladat als jutjats de Martorell. El fill gran de l'empresari arribava emmanillat i custodiat pels Mossos a 3/4 d'una prèvia haver passat per dependències policials. Tot plegat després d'una investigació molt complexa que els Mossos han mantingut sota estricte secret de sumari sense que pràcticament s'enfiltressin detalls. Una investigació, però, que sempre ha tingut en el punt de mira a Jonathan Andic com a presumpte responsable de la mort de l'empresari. Fonts tant de la família com de l'entorn sempre han apuntat a la mala relació entre pare i fill, així com els investigadors de la policia catalana sempre han tingut dubtes del paper que el primogènit hauria tingut en la caiguda mortal del seu pare. El motiu, les contradiccions en les dues declaracions en seu policial d'Isaac Andic, un relat incongruent, segons fonts consultades, sobre què hauria succeït durant aquella excursió a Collbató el 14 de desembre de 2024 en la que el seu pare va caure per un barranc. Caldrà veure quin és el desenllaç d'aquesta detenció i de la declaració que farà davant la jutgessa de Martorell que instrueix el cas.
16: Passen 2:15 de la tarda, jornada de vaga educativa territorial al Maresme i al Vallès. Aquest matí els docents en vaga han tallat la C-17 a Montcada i Reixac, la N-2 a Premià de Mar i Calella, i també s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès. Sami Planes i Jordi Collado són portaveus d'USTEC i professors de secundària al Vallès Occidental.
23: Ho hem vist ara amb l'acord amb Esquerra i PSC. L'educació queda fora, per tant, seguirem lluitant al carrer.
24: Hem perdut més d'un 22% de poder adquisitiu en aquests 10 anys. Volem això, que ens recuperem el nostre poder adquisitiu i volem poder ensenyar, és a dir, poder entrar a l'aula i fer classe normal.
16: Demà continuen les mobilitzacions i hi ha convocada vaga a les escoles Bressol. A més, a la tarda està prevista una nova reunió entre sindicats i el Departament d'Educació per negociar. Doncs bé, enmig de tot aquest cicle de reunions i de vagues, la possibilitat d'un acord entre govern i sindicats continua de moment enrocada. El Departament d'Educació, Laura Hurtado, assegura que la nova proposta s'emmarca en l'acord ja signat amb Comissions Obreres i la UGT.
25: Un text que, segons fonts sindicals, encara no han rebut i que es debatrà demà a la tarda en una nova trobada que busca donar sortida al conflicte. En aquest sentit, la consellera Esther Niubó els ha demanat responsabilitat i realisme. Així ho ha expressat a la Comissió d'Educació al Parlament d'aquest matí.
26: L'objectiu no pot ser mai ni bloquejar ni generar un gran sentiment de frustració col·lectiva, sinó que ha de ser aportar per construir, per millorar, i això és el que esperem poder continuar fent els propers dies.
25: D'altra banda, la consellera també ha donat explicacions sobre el pla pilot que preveu desplegar agents de paisà a centres educatius. Niubó ha insistit que cap direcció està obligada a aplicar-lo i que no substituirà el personal socioeducatiu.
16: Sobre aquesta qüestió avui s'hi ha pronunciat l'Ajuntament de Barcelona, que rebutja el pla pilot de situar policies a les aules amb una proposició presentada per Junts, Esquerra i Comuns. El govern de Jaume Collboni ho ha votat amb el PP i Vox. Maite Boada.
3: La regidora d'Educació, Raquel Gil, coincideix amb Junts, Esquerra i Comuns en situar educadors socials i no policies als centres escolars, però vota en contra de la proposició, en què ho rebutja perquè atribueix la iniciativa a un altre objectiu.
4: El que presenten vostès és una proposició política, un intent de reprovació al govern de la Generalitat i, per tant, malgrat estem d'acord amb moltes de les qüestions de com s'ha de solucionar, votarem en contra.
3: Així les coses, Gil ha acabat votant amb el PP i Vox, que han defensat que la policia i les escoles no suposen cap amenaça perquè cada vegada hi ha més conflictivitat a les aules.
16: Gràcies, Maite. Canviem de qüestió. La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball que hi ha a Catalunya i en el cas de les dones la xifra puja al 30%. És la conclusió de l'informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, el primer que calcula l'impacte de la IA al mercat laboral català. Explica'ns, Climent Sabater.
5: Les feines més exposades a l'impacte de la intel·ligència artificial són les de serveis administratius, teleoperadors, assistents o serveis comptables. Professions feminitzades, per això l'impacte de la IA serà més gran entre els llocs de feina ocupats per dones. Pot transformar 3 de cada 10, com explica des de la Cambra de Comerç de Barcelona Carme Poveda.
6: Una de cada 6 dones està treballant en alguna d'aquestes 4 ocupacions que està altament exposada a la IA.
5: Per ara, la bona marxa de l'economia a Catalunya absorbeix l'impacte de la IA en l'ocupació, que s'ha traduït ja en diferents acomiadaments col·lectius, sobretot en l'àmbit financer i de les TIC.
6: Però l'economia està reabsorbint aquests acomiadaments. I el fet, molt important, que l'economia es trobi en màxims històrics, doncs ens permet reduir aquests impactes negatius.
5: La franja d'edat entre 40 i 50 anys és la més exposada a l'intel·ligència artificial i la que menys, joves i majors de 55. I les professions menys exposades, les manuals i físiques, com mecànics o paletes en el cas dels homes, i les d'infermeries, cures o neteja en el de les dones.
16: El Tribunal Suprem comença a debatre si els pares estan legitimats per impugnar l'eutanàsia d'un fill. El ple de l'alt tribunal unificarà criteri per determinar qui pot recórrer una mort assistida i si entitats com Abogados Cristianos poden formar part d'aquests processos. Núria Alcalà.
7: Sí, 34 magistrats de la sala contenciosa del Suprem han començat a revisar el cas d'en Francesc Auger, el català de 56 anys que té avalada l'eutanàsia, arran les seqüeles físiques que pateix després de 4 ictus i 2 infarts. El seu pare, de 95 anys, va impugnar la seva mort assistida, que està paralitzada als tribunals des de fa any i mig. Avui, per tant, arrenca un delicat debat jurídic. D'entrada, la Fiscalia del Suprem s'ha mostrat favorable que un familiar pugui recórrer una petició d'eutanàsia, però remarca que cal demostrar un intens vincle afectiu amb el pacient. Per contra, nega que les entitats Provida, com Abogados Cristianos, puguin ser part d'un procediment, com va passar en el cas de la Noelia Castillo, en el qual representaven el pare. El ple del Suprem, programat fins dijous, fixarà jurisprudència sobre aquesta qüestió, haurà de decidir fins a quin punt permet a uns progenitors paralitzar una eutanàsia i dilatar així esperes d'anys, com les de la Noelia o en Francesc.
16: Gràcies, Núria. De l'àmbit de la salut, amb motiu del Dia Mundial de la Medicina de Família, els metges d'atenció primària reclamen a les administracions sanitàries un compromís estructural i sostingut que permeti desenvolupar plenament la seva especialitat, perquè, diuen, són un valor estratègic de present i de futur en una societat cada vegada més envellida. Unes reivindicacions en la vigília de l'onzena vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya des del mes d'octubre. Serà demà quan els facultatius de la Sanitat Pública i Concertada tornaran a manifestar-se a Barcelona per reclamar al govern la millora de les seves condicions laborals. I de l'àmbit de la salut encara, la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa són malalties inflamatòries que afecten el budell, però també a les relacions, la feina i el seu projecte de futur. Uns impactes amb una forta càrrega emocional que sovint passa desapercebuda. D'aquí que coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Inflamatòries Intestinals, es faci una crida a posar el focus més enllà de símptomes físics, perquè controlar la inflamació no significa necessàriament trobar-se bé. Anna Banyeres.
10: Les diarrees, el dolor abdominal, el sagnat rectal o la urgència per anar al bany són els símptomes més coneguts de les malalties inflamatòries intestinals, però n'hi ha d'altres que no es verbalitzen i s'amaguen perquè socialment són incòmodes, però incideixen fortament en la salut mental i emocional dels malalts. Doctora Marta Calvo, digestòloga de la SEP.
11: Hay otros síntomas de los que se habla menos y que impactan mucho en la calidad de vida, como sería la fatiga. También síntomas o consecuencias difíciles de verbalizar, como sería la incontinencia o escape involuntario de las heces, la alteración de la imagen corporal o cómo afecta la enfermedad a la sexualitat i a les relacions personals.
10: Sense oblidar l'estrès que causa l'alerta permanent, d'aquí que una de les prioritats dels professionals és que l'abordatge terapèutic ha de ser més integral.
11: Hemos avanzado muchísimo en tratamientos, pero todavía existen carencias importantes. La salud mental todavía no está integrada de forma estructural en muchas unidades de enfermedad inflamatoria intestinal.
10: En aquest sentit, la Societat Espanyola de Patologia Digestiva recorda que darrere les analítiques i les colonoscòpies hi ha una persona intentant viure i conviure amb una malaltia crònica.
16: I el Banc de Llet Materna de Catalunya, el Banc de Sang i Teixits, arriba al seu 15è aniversari coincidint amb el Dia Mundial de Donació de la Llet Materna. El banc té una base estable de 700 mares que donen llet durant uns 3 mesos, però cal un relleu constant d'aquestes mares donants perquè els hospitals necessiten més de 1.700 litres de llet a l'any. Ho explica Cristina Valverde, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits.
0: Els hi donem un kit que té el tirallet i els potets per conservar amb les etiquetes i tot, però és extreure's la llet i posar-la al congelador. Després nosaltres establim uns dies de recollida d'aquesta llet al propi domicili. És un producte molt sol·licitat a les maternitats. Arribem a cobrir necessitats, però a vegades ens trobem amb dificultats també per poder-ho fer.
16: Una donació poc coneguda, però que a Catalunya ha permès ajudar durant aquests anys a 7.500 nadons prematurs extrems. De la cultura, parlem de llibres, perquè més de 300 llibreries de Catalunya denuncien la compra i venda de llibres fora dels establiments i llencen una campanya per respectar la cadena del llibre. Les llibreries agremiades han presentat Combat la distopia, Tria la llibreria, un pla d'acció contra les pràctiques que posen en risc el seu futur. Marta Orquín.
8: Compres públiques de llibres, per exemple, a biblioteques que deixen fora la majoria de llibreries. Descomptes que incompleixen el preu fix de la llei del llibre i superen el límit legal del 10% en els llibres de lectura que es venen de forma directa i conjunta amb els llibres de text a centres educatius o la venda directa que s'assalta a la llibreria a través d'internet, festivals o fires literàries. Són algunes pràctiques que identifica aquesta campanya i que estan debilitant des de fa uns 4 o 5 anys tot l'ecosistema del llibre. Les més de 300 llibreries agremiades de Catalunya s'han aliat per combatre aquest desgast que posa en perill el seu futur i el model cultural que defensen. Eric Del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
12: Són uns petits processos que, un a un, van laminant el que és la cadena del llibre. El respecte a la cadena del llibre és tot en conjunt, que és el que permet després tenir la bibliodiversitat que tenim les llibreries i tots.
8: Amb el lema Combat la distopia, tria la llibreria, la campanya proposa un full de ruta per treballar conjuntament en els propers mesos fins al Nadal amb els diversos agents de la cadena del llibre, autors, editorials, distribuïdores i lectors, però també amb les administracions, biblioteques i centres educatius que compren grans quantitats de llibres.
16: Doncs els fem propostes sobre llibres. El Segre de Negre, la Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida compleix 10 anys. L'edició d'aquest any, que se celebrarà entre el 29 i el 30 de maig, tindrà com a fil conductor la celebració d'aquest desè aniversari. El festival va néixer per omplir un buit literari a Ponent i aquesta dècada s'ha consolidat com una cita de referència de la novel·la negra. Pepa Sant Genís.
13: Han passat 10 anys des que l'escriptora de novel·la negra de Ponent, Montse Sant Juan, i l'editora Eulàlia Pagès van organitzar la primera edició del festival El Segre de Negre per omplir un buit cultural a Ponent i aprofitar el boom d'escriptors de novel·la negra. Al llarg d'aquests 10 anys el festival s'ha consolidat i han passat reconeguts autors internacionals del gènere negre com Petros Markaris o Donna León. Ara el festival compta amb el suport d'institucions com l'Institut d'Estudis i l'Ardencs. I a l'edició d'aquest any, entre els dies 29 i 30 de maig, hi serà molt present la celebració del desè aniversari del festival, amb un espectacle teatralitzat al Museu Morera o la clàssica ruta literària del festival. Eulàlia Pagès, organitzadora del festival.
14: Es comença a despertar aquesta efervescència dels festivals de novel·la negra i per això doncs, engeguem el festival aquest. La ruta literària també serà una ruta diferent, al voltant de 10 anys d'espais de crims a Lleida.
13: A banda d'aquesta ruta literària, no hi faltaran les taules rodones amb diferents escriptors de novel·la negra. L'escriptor Pep Coll rebrà aquesta edició el Premi del Festival a la Trajectòria Literària.
16: I un apunt més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, lliura aquesta tarda els Premis Nacionals de Comunicació en un acte al Teatre Principal de Sabadell. Entre els premiats hi ha aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, que ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació en la categoria televisiva. És el màxim reconeixement que atorga la Generalitat per l'excel·lència en l'àmbit de la comunicació en llengua catalana. El jurat ha volgut destacar més de 60 anys d'emissions en català, així com el compromís sostingut com la defensa i la promoció de la llengua. També ha valorat el paper de Ràdio Televisió Espanyola com a peça clau en la formació i projecció de professionals que contribueixen al desenvolupament del sector audiovisual. I nosaltres avui marxem amb la música de la centenària Montserrat Torrent. La intèrpret centenari acompanyada de 6 organistes més va inaugurar aquest dilluns l'orgue de Sant Felip Neri de Barcelona, un somni per la instrumentista catalana.
2: Que s'inauguri l'orgue de Sant Felip Neri, que pugui estar lliure fins aquest dia. M'agradaria molt, molt, molt, molt, molt.
16: Un somni ahir al vespre que es va fer realitat amb aquest instrument que es va començar a construir el 1967 i es va inaugurar coincidint amb el centenari, com diem, de Torrent. Doncs a ritme d'orgue posem punt i final aquest espai informatiu. La informació, però, continua en aquesta sintonia. També al portal rtv.cat. Nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda.